Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mann.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem avui amb la Diada Universal de la Sardana. El Dia Universal de la Sardana 2026 se celebra el diumenge 21 de juny, avui. El diumenge anterior a Sant Joan. Això és cada any, el diumenge anterior a Sant Joan, s'escau aquesta diada. La sardana unitària d'enguany serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor. La Diada Universal serveix per presentar la sardana al món com a fet cultural del país. També va acompanyada d'un missatge. Enguany l'han encarregat el famós meteoròleg Tomàs Molina. Escoltem Petita Ofrena per la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.

Per la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes hem escoltat Patir Ofrena del mestre Francesc Marrós. També la passada setmana es van fallar els Premis Preludi, van Sardana de l'Any. Aquesta nova versió ha escollit la sardana galanesa de la mestra Anna Abad en la final celebrada a Barcelona, a l'Auditori del Poble Nou. Escoltem-la per la cobla salvatana.

La cobla Salvatanes ha interpretat Glanesa, sardana de la compositora Anna Abad, que seria l'equivalent a la sardana de l'any d'aquest 2025, que se premien les sardanes estrenades l'any anterior de Coni al Fallo. Per tant, el Fallo és el 26, serien totes les sardanes estrenades el 25. Audició a Lloret del dia 27. Un apunt que procurem fer cada setmana serà de la propera audició, cada dissabte a Lloret, a la plaça de l'Ajuntament, a les 10 del vespre, fins al mes de setembre. El proper dissabte serà la Cobla Ciutat de Girona, que encetarà les audicions a la plaça. Hi ha hagut abans el concert d'aquest dissabte per als mongrins, encetant el cicle. I ho farà amb la sardana La Noia Matinera, original del mestre Josep Blanc Reinal, que podem escoltar per la cobla principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat La noia matinera, sardana del mestre Josep Blanc Reynal. Passem als aplecs gironins d'aquesta setmana, que seran dos, avui a Anglès i el de Riu Arenes, dissabte que ve. Aplec d'Anglès celebraran el seu 72è al parc de la Font del Canyo, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers, matí i tarda. El mestre Francesc Marrós els va dedicar una sardana a l'aplec d'Anglès, que escoltem de la mà de la cobla Barcelona.

La Cobla de Barcelons ha interpretat l'aplec d'anglès sardana del mestre Francesc Marrós. Durant l'aplec, com cada any, entregaran el seu guardó destacat dins el món de la sardana, el Floricel Rosa d'Or, algun personatge que ells consideren destacat dins el món sardanista. Aquest 2026 el guardó ha recaigut a l'activista sardanista Víctor Sallés Bofill, responsable de la capital de la, sardana a través de la institució SOM. El guardó compta amb una sardana composta a quatre mans per el sardanista Pei Bernat i el compositor Massats d'Anglès, de títol Floricel. La podem escoltar per la Cobla Ciutat de Girona.

per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat Floricel, sardana dels compositors Pi Bernat i Massats. Un altre plec jorní d'aquesta setmana serà el dissabte 27 a Riudarenes. Serà el 26è plec amb les cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. Posem-hi música de Riudarenes amb la sardana del mestre Francesc Marrós, Riudarenes. La podem escoltar per la principal de la Bisbal.

Hem escoltat per la principal del Bisbal, Riudarenes, del mestre Francesc Marrós. El compositor, Jaume Tàpies, també va dedicar una sardana a Riudarenes, en concret a la seva festa, la titular a la festa de Riudarenes, i la podem escoltar per la principal de la Bisbal, també.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat la festa de Riudarenes, del mestre Jaume Tàpies. Com fem cada setmana, també fem un breu recorregut musical per al poble de la Plec d'aquesta diada. Avui ho farem en anglès. I en primer lloc, ens situem musicalment amb la sardana del mestre Àngel Pont, que titula anglès. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

Amb la principal de la Bisbal hem escoltat Anglès, sardana del mestre Àngel Pont. Anglès, de la Festa Major, en diu a les Gales. És famós aquest nom amb què denomina la seva festa. El mestre Pere Massats hi dedicava una sardana a aquest fet, la titular Gales d'Anglès, i la podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

Gal·les d'Anglès, sardana del mestre Pere Bassats, ens acaba d'interpretar la cobla Ciutat de Girona. Fem una ullada a l'únic compositor que trobem destacat d'Anglès, és el mestre Pere Bassats, instrumentista de tenor i trombó. Va fundar la cobla Orquestes d'Anglès, famosa cobla orquestra a principi del segle XX, de formació bàsicament autodidacta pel que fa a la composició, tot i que amb alguna influència del mestre Joaquim Serra. El 1915 va obtenir una gran popularitat amb la seva sardana Fadrinalla, la seva primera sardana. Pere Bassats va ser el forjador de l'empresa de llàpids Indústries Bassats, de base familiar, que fabricava els famosos llàpids de color alpino. Això va fer que deixés la música activa, no així la composició, que el va continuar i va deixar un bon llegat. Escoltem aquesta Fadrinalla per la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Fadrinalla, del mestre Pere Massats, per la cobla Ciutat de Girona. I ens situem a Riudarenes i trobem una sardana dedicada del mestre Lluís Pujals, de títol Els rossinolets de l'àvia, que porta la dedicatòria als nets de la Caterina, en Miquel i la Mireia Pareta, i que va ser accèssit a la sardana de l'any 2016. La Caterina, Miquel i la Mireia Pareta, com és lògic, són de Riudarenes. La podem escoltar per la cobla La Principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbals ha interpretat els Rossinyolets de l'àvia, sardana del mestre Lluís Pujals.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selva marítima sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Per avui, 21, a plec anglès, matí i tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Gerona i Ciutat de Granollers. També a plecs a Prat de Llobregat i Sabadell. A Blanes, a 7:45, audició amb la cobla Baix Empordà. A Vilassar de Mar, a 5:00 PM, cobla principal del Llobregat. Dia 23, a Tordera, Revetlla de Sant Joan, a 10:00 PM, audició amb la cobla Contemporània. Dia 24, a Pineda, a 7:00 PM, audició amb la cobla principal de Cassà. Per dissabte 27, com dèiem, a Riudarenes, tarda i vespre, 26è aplec, amb les cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i principal de Cassà. I una cosa lloretenca, aquests propers 3 dissabtes a Lloret, a 9:15, abans de l'audició de les 10, hi haurà 3 tallers per aprendre a ballar sardanes a càrrec de l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes. És lliure, sense inscripcions. Només cal presentar-vos allà i sereu ben atesos. Una sardana per aquesta cartellera. És la del mestre Enric Vilà, benvinguda, a càrrec de la cobla Montgrins.

0: Per als mongrins hem escoltat Benvinguda, una sardana del mestre Enric Vilà. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana!
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
2: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
4: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
6: Cocodril Club. 28 anys en antena.
5: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
6: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
7: Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
8: Bon dia, sardanistes. Benvinguts a la segona hora del programa d'aquest diumenge 21 de juny. Sota la direcció i guió de Josep Tibau. Un diumenge més amb una nova sardana cantada per iniciar aquest espai. Sobre la dècada dels anys 70, l'obra del Ballet Popular va promocionar un seguit de treballs monogràfics dedicats a diversos autors molt populars i coneguts. Josep Serra, Eduard Toldrà, Vicenç Bou, Juli Garreta i també Josep Vicenç i Juli, conegut com la Bixaixo. Avui hem seleccionat una sardana d'aquell treball i es titula Les noies de la costa. Ens la interpreta la Cobla Principal de Llobregat i l'Orfeó Atlàntida.

La Cobla Principal de Llobregat i l'Orfeó Atlàntida ens han interpretat Les noies de la costa, del mestre Josep Vicenç l'Avi Xaixo. La sardana Tarragona, del mestre Enric Casals, datada de l'any 1927, és una peça quasi mítica. Escrita en una sola nit i estrenada per la Cobla Barcelona, amb la tenora d'Albert Martí al capdavant, dalt de la Montonau, JJ Sister, en el moment que aquesta entrava al port de l'Imperial Tarraco, en un dels famosos viatges blaus que organitzava en aquell temps el Foment de la Sardana de Barcelona. Avui us convidem a escoltar-la en versió de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Marcel Sabater, Tarragona.

Hem escoltat Tarragona, una sardana del mestre Enric Casals amb la Cobla de Cambra de Catalunya. L'Àngel Pont i Montaner era fill de Verges, on hi va néixer el 2 de gener de 1910 i va morir a Barcelona el 21 de juny de 1995. Va ser un intèrpret de tible de gran nomenada i també compositor, deixeble de l'excel·lent tible Enric Barnosell i component i solista a la Principal de la Bisbal entre 1950 i 1970, per posteriorment passar a Barcelona, on va formar part de la Principal de Llobregat i de la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona. És autor d'una quarantena de sardanes, entre les que hi trobem un rossinyol a les Rambles, que ara escoltem amb la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Un rossinyol a les Rambles, del mestre Àngel Pont, amb la cobla Ciutat de Girona. Jaume Tàpies i Boada, nascut a Riudarenes, va ser un excel·lent flabiolaire integrat a la cobla Empòrium del 1925 al 1960. Compositor d'una cinquantena de sardanes amb títols força populars, entre les que destaquen Flames vives, Hores de captiveri, Camí de Montcorb, Les noies del poble sec i, segurament, la que li va donar més popularitat, La reina del Guinardó, estrenada l'any 1947 i que encara sovint l'escoltem força programada. Avui, però, de Jaume Tàpies, escoltarem La festa de Riudarenes, interpretada per la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat la festa de Riudarenes del mestre Jaume Tàpies amb la cobla principal de la Bisbal. El desembre de 2016, la principal de la Bisbal va estrenar durant el tradicional concert que cada any celebra la vila de Palamós, una sardana escrita per al seu solista de tible, en Lluís Pujals, que portava per títol Blanenca. Suposem que està dedicada a alguna persona o potser directament a Blanes, població on hi viu actualment. És de lluïment de tible i la podem escoltar en la versió de la principal de la Bisbal i el propi autor, Lluís Pujals, com a tible solista.

0: La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Blanenca, del mestre Lluís Pujals.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: I ja hem arribat a l'espai que dediquem a les dones compositores. Avui parlem de Maria del Río Monfort. I d'ella n'escoltem la biografia a càrrec de la nostra col·laboradora i comunicadora sardanista Maria Mercè Planes. Bon dia.
2: Molt bon dia. Maria del Río i Monfort va néixer a Igualada el dia 25 de març de 2017. Va ser professora de música, directora de corals i compositora. Va començar els seus estudis musicals a la seva població amb Maria Remei Palaí i els va continuar a l'Acadèmia Ainaud de Barcelona, on es va titular com a professora de piano amb una nota d'excel·lent. Posteriorment també va estudiar harmonia i composició amb Joan Just i Bertran. Es va dedicar professionalment a l'ensenyament de la música a Igualada, on va aconseguir un gran prestigi com a professora. L'any 1939, amb la seva germana Mercè i altres companyes, va fundar el Cor Parroquial de Santa Maria d'Igualada, que va dirigir fins l'any 2000. Va dirigir també altres corals, com les del Casal d'Avis i les dels col·legis Mare de Déu, del Diví Pastor, Escolàpies i Caputxins d'Igualada, així com també les corals parroquials de Capellades i Vilanova d'Espolla, i la direcció orquestral del grup de teatre Art i Alegria. Va compondre dues misses, una Salve Regina, motets, goig, obres per piano i també per cant coral i sardanes. L'any 1988 va rebre l'homenatge de músics i cantors d'Igualada en les festes de Santa Cecília. El 1989 la van nomenar Igualadina de l'any per la dedicació a la música i a l'ensenyament i per haver difós el nom de la ciutat per mitjà del cant coral. I el 1994 l'Ajuntament d'Igualada

0: Estrada li atorga la medalla de la ciutat. En recordança de la seva antiga directora, la Coral de Santa Maria, també li dedica un memorial cada any. Maria del Río i Montfort va morir a la ciutat on havia nascut, Igualada, el dia 6 de març de 2006, als 88 anys.
1: Gràcies, Maria Mercè, per la teva aportació. Tot seguit escoltem Cinquantenari 1939-1989 amb la Cobla Nocturna d'Igualada i de la mestra Maria del Río Montfort.

Hem escoltat la sardana cinquantenari 1939-1989 de la mestra Maria del Río Montfort amb la cobla nocturna. El Parc Natural del Montseny és un espai natural protegit situat a la província de Barcelona. Forma part dels 12 espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i protegeix una zona del prelitoral català. L'any 1936, el compositor arbusienc Francesc Riumelló i Caral, que va viure entre els anys 1896 i 1955, va escriure una bonica sardana amb aquest títol, Montseny, inspirada en aquesta serralada. Va ser enregistrada per la cobla que en aquell moment s'anomenava Vila de Blanes i que ara us convidem a escoltar.

La Cobla Vila de Blanes ha interpretat Montseny, una sardana del mestre Francesc Riumalló. Encara que tenim previst continuar cada setmana amb l'homenatge a una dona compositora, això no és obstacle perquè també seguim programant la resta de compositores. Tot i no practicar la música com a professió, Montserrat Pujolà ha esdevingut una important referència dins la nostra música, tant en l'aspecte de compositora com en el de pianista. Precisament, darrerament, el districte d'Horta-Guinardó de Barcelona ha volgut destacar la trajectòria artística i cultural i el compromís amb la música catalana de la compositora, la qual descriuen com una figura destacada del món sardanista que ha contribuït a mantenir viva la música per a cobla. Recordem que Montserrat Pujolà ja ha rebut reconeixements com la Creu de Sant Jordi i la Distinció Guifré, que avalen una dedicació sostinguda, generosa i profundament arrelada al patrimoni musical català. Avui d'ella us convidem a escoltar Notes d'aigua amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat Notes d'aigua, una sardana de la mestra Montserrat Pujolà amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Recte a final del programa, us proposem escoltar ara el tenora Jordi Carreras, que durant la seva estada als Montgrins va enregistrar la seva versió de Del cor al tenor, una obligada de tenora escrita per qui va ser molts anys intèrpret de tible i representant de la Cobla Montgrins, l'Eduard Font Coll. En Jordi Carreras ja fa anys que forma part de la principal de la Bisbal i ocupa la plaça que va deixar per jubilació en Jordi Parrot. Escoltem ara Del cor al tenor, del mestre Eduard Font, amb la Cobla Montgrins.

Hem escoltat Del cor al tenor, del mestre Eduard Font Coll. El recordat compositor manresà Joan Lázaro va rebre la proposta dels germans Lluís i Daniel Pujals, que en aquells moments eren instrumentistes a la Cobla Bages, perquè els escrivís una sardana obligada de tible i trompeta, titulada En Lluís i en Dani, que va ser estrenada l'any 1988, quan ja estaven a la Cobla Montgrins. En Lluís va ser durant molts anys el primer tible de la principal de la Bisbal. Ara la podem escoltar per la Cobla Montgrins amb els solistes Marcel Artiaga i Carles Nieto.

La Cobla Montgrins ens ha interpretat en Lluís i en Dani, una sardana del mestre Joan Lázaro. I així acabem el programa d'avui, d'aquest diumenge 21 de juny, amb la calor intensa que tenim en aquesta onada de calor. Us desitgem que us refresqueu bé i que us poseu a resguard d'aquesta calor intensa. Ens acomiadem amb Colla Roca, del mestre Jordi León. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana!

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Tres actuacions ben diferents conformen el programa que han preparat els Amics de la Música per commemorar el Dia Mundial de la Música, aquest diumenge a les 7 de la tarda al Passeig Verdaguer. Tal com assegura Sílvia Castillo, presidenta de l'entitat, hi haurà música tradicional catalana de la mà de Criatura Verda, jazz amb Lucas Martínez i Isabel Membrilla Quartet i rock argentí amb el grup lloretenc Canto Latino. Les actuacions tindran una durada d'uns 30 minuts cadascuna i començaran a les 7 de la tarda.
3: La Criatura Verda és un grup gironí que fa música tradicional catalana i està format per un contrabaix, veu, violí i bandúrria, acordió i flauta. I normalment fan música valsos per dansar també, no? Després també tenim el quartet de jazz, que és un quartet de Blanes, conformat per, la Isabel Membrilla, el Lucas Martí, saxo, bateria, bajo i teclats. I també tenim el grup Canto Latino, que és un grup lloretenc, i tocaran rock argentí dels anys 80 i 90.
2: La festa musical és gratuïta i oberta a tothom. Des de l'entitat fan una crida perquè, malgrat la calor d'aquests dies, la ciutadania participi en aquesta celebració, que ofereix una mostra variada d'estils per commemorar el Dia Mundial de la Música.
3: A pesar del calor, esperem que vinga tothom perquè és música molt bonica, els grups són professionals, molt bons, i com tots els anys la gent ja sap que estem festejant aquest Dia Internacional de la Música, que se festeja a tot arreu, no? A tot el món, i comença precisament amb l'estiu. I farem una festa dentro de que la calor no ja serà menys, i que la gent s'anima a venir, que porten aigua i res més.
2: Una tarda de música en directe per gaudir-ne amb bona companyia i donar la benvinguda a l'estiu.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El Casal de l'Obrera convida tothom a l'acte de cloenda de l'exposició que encara es pot visitar a la Masia de Can Saragossa. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat sota el títol Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. El president de l'entitat, Josep Maria Lloberes, avança que faran una visita guiada i oferiran una copa de cava per a tothom.
3: Farem una trobada a les 11 del matí a l'exposició que tenim a Can Saragossa dels 75 anys. Farem una visita guiada per tots els que vulgueu, ja que el dia 30 de juny serà l'últim dia de l'exposició, que la vam inaugurar el mes de febrer, i llavors tothom qui ens vulgui acompanyar, que la vulgui veure o que ja l'hagi vist, farem una miqueta de l'explicació, de la forma que l'hem muntat, de la forma que ho hem pensat, i puguem mirar totes les fotografies que tenim i moltes coses més que trobareu que els que no hàgiu vingut. Pues, tots els que vulgueu, abans que tanquem l'exposició, us convidem aquest diumenge i després d'ensenyar-vos a l'exposició, fer una mica de visita guiada, farem una miqueta de col·loqui amb el que veieu i això, i a més, a tots que vingueu, us convidarem amb una copa de cava.
2: Tal com ha recordat Josep Maria Lloberes, l'exposició, que es va inaugurar el mes de febrer, es podrà visitar fins al dia 30 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret,

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Un any més, el Casal Municipal de la Gent Gran i els centres cívics han preparat una exposició de tots els treballs que han fet els usuaris en els diferents cursos i tallers. La mostra s'ha inaugurat aquesta setmana i es podrà visitar fins divendres de la setmana que ve, dia 26 de juny. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, anima a tothom a anar-la a veure.
3: Ja podeu gaudir de l'exposició d'activitats del Casal de la nostra Gent Gran i centre cívic a la sala d'exposicions de la biblioteca. Molt i molt recomanable poder gaudir dels resultats d'un curs ple d'aprenentatges, de bons moments, de compartir coneixement. Fins a finals de juny podreu gaudir d'algunes de les obres fruit d'aquest curs al costat de mestres fantàstiques i d'unes ofertes de cursos diversos que s'ajusten a les necessitats i gustos dels nostres usuaris.
2: El regidor considera que l'exposició demostra que mai és tard per aprendre.
3: Aquesta exposició és un clar exemple de que mai és tard per aprendre, per experimentar, que no valen les excuses, que si alguna cosa t'interessa, tot és provar-ho, i per tant, molt orgullós de la nostra gent gran, i per a totes aquelles persones que fins ara no han donat el pas, que s'acostin, que experimentin, que vegin tot el que es pot fer, tot el que queda per aprendre, i que de cara al curs vinent, doncs, esperem que s'apropin i que donin el pas de formar part dels nostres cursos i del nostre casal de la gent gran.
2: La mostra està muntada a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura i es pot visitar entre setmana de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. 14 sol·licituds ha rebut la primera convocatòria de la beca d'estudis artístics Josep Bernat, que es lliurarà aquest diumenge a la tarda. Aquesta ajuda té l'objectiu de fomentar la formació, el talent i la projecció de joves lloretencs que siguin creadors o creadores en alguna disciplina artística, ja que Josep Bernat sempre va tenir una sensibilitat molt alta per l'art. La iniciativa és de la família, que està convençuda que en Josep hauria estat molt satisfet de poder ajudar joves del poble que tant estimava tirar endavant les seves carreres artístiques. La seva vídua, Cristina Paner, assenyala que estan molt satisfets amb les 14 propostes, tenint en compte que és la primera edició de la beca.
3: L'aposta crec que era, bueno, important, però també era una mica arriscada perquè no sabíem la gent que s'hi presentaria. Finalment hi han hagut 14 sol·licituds, que per ser el primer any, crec, bueno, ens ha omplert d'alegria a tots, crec que són molt, molt importants. I estem molt i molt contents d'aquestes 14 presentacions a la beca.
2: La beca, adreçada als joves entre 16 i 30 anys, estava oberta a totes les disciplines de música, dansa, teatre, circ, cinema, les arts plàstiques o les vinculades al patrimoni cultural. Consta d'un total de 10.000 euros que poden anar a parar a una sola persona o dividir-se entre dos candidats. El jurat està format pel lloretenc Xavier Albertí, home de teatre i amic íntim de Josep Bernat, la directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor de l'equipament, Frederic Guic, i el també dramaturg Josep Maria Miró, autor, entre altres, de l'obra El cos més bonic que s'hauria trobat mai en aquest lloc, que es va poder veure al Teatre de Lloret fa unes temporades. Cristina Paner ha explicat que la família es va voler quedar al marge del jurat, de manera que, com a tothom, fins aquest diumenge a la tarda no sabran a qui va parar la beca.
3: Allà es donarà a conèixer qui ha tret aquesta beca, la persona o les dues persones que han tret aquestes beques. Per tant, fins diumenge, i com que era gent de Lloret, els hem convocat a tots, i en aquell moment, allà en el mateix Hotel Excelsior, sabrem qui ha guanyat.
2: Entre els candidats, Cristina Paner té constància que hi ha alguns alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés. El lliurament de la beca es farà aquest diumenge en un acte a l'Hotel Excelsior, que començarà a les 6 de la tarda.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Figa Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova. Nova. El cap de setmana és millor.
2: Amb Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova. El cap de setmana és millor
2: amb Nova Ràdio Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Manya. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, de Rítmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. "There must be an angel", i entre parèntesi, "playing with my heart", que aquí es va dir "debe haver un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synthpop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per a uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Rhythmics en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons de tota la vida, de qualsevol època? Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Vigis, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de...

estava pensant que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a dir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordes El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Alger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olivier de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox, a buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita, gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa, Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya,
en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh!
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Deu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no? I que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
1: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
1: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es verdad.
2: Anem a dormir més d'hora.
1: Anem a dormir més d'hora, també, es verdad. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més zorros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
1: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
1: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada era jovenet i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He estat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí. O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest sí és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale. Pau, nen!

0: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
1: Pot sortir el sol.
0: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat, i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Excello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina, Cristina Viude de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Maia.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
3: Tengo paz. ¿Sí? ¿Ready to spread your vibes?
4: Spread them well. Around the world.

0: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.
1: Ai...

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Música Nit.
1: No. Aquesta nit amb...

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.

0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.